0: Alejandre, actual president de la Fundació de l'Hospital de l'Illa del Rei, d'Esport de Mó, ex cap d'Estat Major de l'Exèrcit, entre altres militar de professió, estarà aquí, ens acompanyarà dimecres a la 1:05, aquí, a Ràdio Menorca, Cadena Ser. Entre músiques.
1: Cada dimecres a la 1:10 hi ha un espai de ràdio per a la ciència, la cultura, la investigació. L'espai de l'Institut Menorquí d'Estudis. Reflex de la societat menorquina i palanca del seu futur. Recull d'agenda d'activitats, edicions d'obres o tot allò que ens defineix com a menorquins. Cada dimecres al Hoy por Hoy Menorca i quan tu vulguis al podcast de radiomenorca.com.
2: Emergència climàtica, felicitat sostenible. Anton Soler és un avi preocupat pel que deixarà les futures generacions, però s'engresca amb els convidats que du cada dimecres a la 1:20 a l'Hoy por Hoy Menorca.
3: Sí, vull dir que el canvi climàtic que existeix ja és una realitat. Ja sé que hi ha gent que el vol negar, suposo que per por és més fàcil negar-lo que afrontar-lo. Però
4: jo crec que més que salvar el planeta, perquè el planeta segurament no necessita que el salvem, perquè quan li interessi el planeta es salvarà. Més que res, això va de salvar-nos a nosaltres i la nostra qualitat.
3: No cadascú, sinó que tots plegats tenim que fer aquesta incidència política per canviar l'entorn, perquè el convenient socialment, el convenient per al món, sigui també el més fàcil individualment.
2: Persones que ens ajuden a comprendre el problema del canvi climàtic i que estan fent coses des de Menorca.
5: Toni Febrer ens du Ser Tecnologia.
6: La complexitat mateixa de crear el teu perfil, que l'has de complementar molt bé i has de portar moltes dades de que tu ets tu, que això és el que te dona credibilitat.
5: Si vols estar al dia amb les tecnologies, tots els dijous a l'Hoy por Hoy Menorca. Xarxes socials, aplicacions mòbils, novetats i tendències. T'enganxaràs.
7: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.

0: Lucía Rey, muchísimas, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos desde aquí, desde el Círculo, y a los que están en casa también, gracias por seguirnos. Volvemos mañana a partir de las 6. Les esperamos.
1: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
2: Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
3: Hola. Fa com a ganes d'il·lusió el poder veure i sentir començar el nostre programa mentre s'estan acomiadant els nostres companys amb la connexió que hi ha. Per exemple, la connexió d'amistat, de ràdio, de companyerisme, però més enllà de això, la connexió de sentir a Lucía Rey fa poquet sonava a Menorca. I això ens hauria de deixar almenys un poc la idea de que de veure si ens donem compte de que Menorca tenim la sort moltes vegades de tenir una gran oferta cultural. No ho dic únicament per el que vam veure passejar-se per el mes d'abril amb l'opening. En general, tenim una gran oferta cultural que hem de saber valorar. Molta d'ella es fa pensant en que sigui de gust no únicament de la gent que viu aquí, sinó també d'aquelles persones que ens visiten, però és que nosaltres, com a menorquins i menorquines, en gaudim o podem gaudir-la. Lucía Rey és un exemple, la sentim ara al piano. Però amb més connexions, si les tenim, en aquests dies que es desenvolupen les trobades Camus a Sant Lluís, també trobarem, entre d'altres, la participació d'una persona de la casa, José Luis Sastre, de l'Hoy por Hoy, que acompanya Àngels Barcelona a tasques d'informar-nos, entretenir-nos dia rere dia. També és una de les veus que serà participant, ja que estarà el dissabte. Ens fa moltes ganes i il·lusió. I sí, també xerrarem amb ell. Això, per començar el nostre Hoy por Hoy Menorca, sempre farcit de moltes coses, i el temps és el que és, o sigui que comencem. I xerrant de temps, volem saber quina és la previsió meteorològica. Ens l'avança Noelia García. Bona tarda.
4: Bona tarda. Avui a la illa de Menorca, temps inestable. Durant aquesta tarda, cel ennuvolat amb possibles ruixats i tempestes que poden ser localment forts. Baixen lleugerament les temperatures, màximes de 21 graus a Mahó i 22 a Ciutadella. Demà dijous el dia serà similar, cel ennuvolat i durant la tarda possibles ruixats i tempestes localment forts. Demà temperatures amb pocs canvis, màximes de 22 graus a Ciutadella i 20 a Mahó i una mínima de 14 graus a la capital. Demà bufarà vent fluix a moderat de llevant. És una informació d'AEMET.
5: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino Mahó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó. Esto es una cuña de cine. Y no vamos a decirte ven a ver la última película. Solo recordarte lo que sientes al sentarte en la butaca, cuando todo se hace silencio y empieza la emoción. Te esperamos en Ocimax Mahó Aficine.
7: Aquest cap de setmana, Floreixes Castell, poble musical. Visita el poble més oriental de Menorca i gaudeix de totes les activitats. Música, tallers, gastronomia, gegants i decoracions de tots els voluntaris, entitats i veïns. Del 8 al 10 de maig, Floreixes Castell. Consulteu totes les activitats a ajcastell.org i a les xarxes socials. Ajuntament del Castell.
8: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
9: La primavera ya está aquí y tu piel necesita un nuevo despertar tras los meses de frío. Ven a la clínica de la doctora Alicia Escamilla. Hemos diseñado tratamientos especiales pensados para resaltar tu belleza natural y mejorar tu bienestar, porque cuando te sientes bien, se nota y se ve. Tratamientos avanzados para una piel hidratada, firme y radiante. Porque con la medicina estética recuperas tu mejor versión y mejora tu actitud ante la vida. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. Clínica Alicia Escamilla. Te esperamos en Avenida Francesc Femeníes 68. Tu mejor versión empieza hoy.
10: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mor, amb el doctor Alessandro Tione, especialista en cirurgia plàstica, estètica i reparadora, formant part de l'única unitat d'estètica a Menorca, on la nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mor al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
11: Este viernes, la fotografía sale a la calle. Hoy por hoy Menorca emite un programa especial desde La Llor, en pleno RAW Photo Fest. 2 horas de radio en directo entre imágenes, historias y grandes nombres de la fotografía internacional. Este viernes, de 12 y 20 a 2 de la tarde, Hoy por hoy Menorca. RAW Photo Fest en La Llor, donde la fotografía se vive.
12: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
3: Temps d'esports a l'Hoy por hoy Menorca. Jordi Rivera, bon dia.
13: Hola, bon dia.
3: Estem visquent amb passió cada un dels moviments del bàsquet en aquesta illa i en aquesta lliga, amb aspiracions a arribar molt lluny i de vegades també amb, no sé si dir perdes en el camí. Comentem un poc del tema de l'actualitat i presentarem també els nostres protagonistes avui.
13: Doncs sí, estem en una setmana d'allò més... més interessant, no? Perquè s'acaba la temporada regular, però sabem que l'equip ja estarà post-temporada jugant per aconseguir avançar i anar molt lluny en els play-offs. I, bueno, el que passa és que en aquests últims dies hem sabut que ja tenim un jugador assegurat, confirmat per la propera campanya. Normalment això es diu quan s'acaba la temporada en curs, però no, aquest any doncs hem tingut sorpresa. L'Este Menorca ha anunciat una renovació d'algú que ja comença a ser familiar aquí, perquè porta ja un parell d'anys, l'hem vist jugar en plenitud, aquest any no tant, però bueno, tenim moltes ganes de tornar-lo a veure en plenitud i demostrant tot el que sap, que en sap molt.
3: Hi haurà gent que ja ho sap, però desvela.
13: Pol Figueres, molt bon dia.
14: Molt bon dia.
3: Bon dia i benvingut.
14: Gràcies.
13: Bueno, com ha estat això d'una renovació? Perquè normalment el club acostuma a fer tots aquests moviments després d'acabar la temporada, però en el teu cas, doncs, sorpresa, dir i fet, i ja tenim aquí l'any que ve, i estem molt contents.
14: Sí, bueno, primer de tot jo també estic molt content. Bueno, jo penso que el fet de que sigui durant la temporada és perquè, bueno, és una situació especial, en el meu cas, per haver passat per quiròfan. Llavors, bueno, sí que és veritat que és algo com a club, que quan hi ha una lesió de llarga duració en meitat d'una temporada i de més, bueno, doncs a vegades s'acostuma a renovar el jugador, bueno, s'acostuma. Se suposa que sembla que hagi de ser algo que s'ha de fer, però el club no tindria per què fer-ho, no? Perquè realment no, pues, el teu contracte acaba quan acaba i ja està, no? Però bueno, per això ha sigut, suposo que ara i no a l'estiu, d'aquí que sigui abans. Llavors, bueno, molt, molt content, en el meu cas personal, perquè, bueno, doncs després d'una situació difícil com aquesta, com a jugador professional, que segurament doncs, és lo, bueno, de lo pitjor que et pot passar, doncs sentir el recolzament i la confiança del club, doncs és molt important, i com ja he dit, doncs estic molt agraït i molt content de poder seguir aquí.
13: La confiança de Javi Zamora envers tu i l'ascendència que es nota que tens sobre els companys en el vestuari, jo diria que és màxima, perquè recordo la temporada passada que vas caure lesionat en un tram important, l'equip et va haver d'esperar pas l'última jornada allà a Valladolid. A Valladolid no sé, vas fer 10 punts, no sé quant, bueno, una actuació d'aquelles que va ser brutal per certificar mantenir la categoria. Aquest any doncs agafen i et donen la continuïtat abans de que acabi la temporada. O sigui que es nota que ets algú amb majúscules dins del vestuari.
14: Bueno, sí, no sé, potser no sóc jo qui ho he de dir, no? Ja,
3: pues bueno, ja li preguntareu a altres persones quan vinguin, no? Quina imatge o quina sensació tenen de mi dins l'equip, però bueno, jo sí que sento sobretot, bueno, la confiança del club, d'en Zamo i dels companys.
14: Llavors, bueno, com he dit un altre cop, doncs, molt content de poder seguir aquí, de que confiïn en mi. Com ja vaig dir també la nota de premsa, només al Zamo, sinó també al Miqui, al president, a la resta de la directiva, i ja està. Moltes ganes de,
15: bueno, d'acabar aquesta temporada il·lusionant des de la barrera, no? I després com
14: ja poder viure, com m'has dit tu, en plenitud una temporada més.
13: Quina diferència d'un any a l'altre. La temporada passada l'últim partit era a vida o mort, s'havia de guanyar com fos a camp contrari contra un rival que també s'ho jugava tot. I aquest divendres, partit a casa on ni vosaltres no jugueu res, ni el Melilla s'hi jugava res perquè va certificar el seu descens la setmana passada. Quin canvi, no?
14: Sí, totalment. La veritat és que, tot i que
15: tinguis altres objectius i hi hagin altres tipus de pressió, no?, com la que teníem ara dins
14: el vestidor a nivell intern, no?, de voler jugar al play-off i a més no té res a veure amb la pressió que se sent o la tensió que hi ha quan t'estàs jugant el descens, no? Llavors, bueno, aquesta temporada doncs gaudim molt, aprofitant doncs tots els moments que ens dona això de poder jugar un playoff, de que la gent i la Illa doncs estigui il·lusionada un altre cop amb un playoff d'ascens a la CB, i doncs gaudint-ho i exprimint-ho al màxim tots junts.
13: El fet de que el darrer partit ningú es jugui res en aquest partit, en el Estia Melilla, i també per ser que després sí que vindran els playoffs i allí sí que hi haurà molt en joc, pot fer que aquest divendres al pavelló pugui viure una autèntica festa amb els jugadors relaxats, relaxats en el bon sentit de la paraula, de que no tenen una pressió sobreafegida, i això és que sigui un partit per gaudir, que el públic pugui passar-s'ho d'allò més bé?
14: Bueno, potser sí, de cara fora i per l'aficionat, doncs segurament pugui ser així, no? Perquè no, doncs no hi haurà aquests nervis, no? Sobretot des de fora quan vas al pavelló, no? Perquè l'equip guanyi i de més. Però bueno, després dins del vestidor, jo crec que ja estem començant ara a intentar tenir la mentalitat que haurem de tenir per al play-off i aprofitar ja aquesta setmana, sobretot per preparar l'equip mentalment i per ja anar amb això, amb un caràcter i amb una intenció d'anar a tope. Llavors, bueno, no és tan fàcil, no? Ara, bueno, aquesta setmana aquí és una festa i sortir a jugar allà, no sé què, després la setmana que ve posar-te, no? No és fàcil. Llavors, jo crec que el que hem de fer és, des d'avui començar a treballar en aquest sentit i amb ambició i anar a tope aquest divendres perquè la gent disfruti, òbviament, però bueno, que sigui un partit que serveixi per nosaltres per encarar el playoff de la millor manera.
13: Quin missatge donaries a la gent per dir sí, són equipassos complicats, però nosaltres anirem a la Final Four?
15: Bueno, com ja he dit i com ja se sap, aquesta lliga és
14: una bogeria. Llavors, està clar que tant l'Obradoiro com el Corunya són dos equips que estan dissenyats per ascendir directe, segurament, no per ascendir, però a més d'ascendir directe, o sigui, els dos ara mateix tenen només 4 derrotes, que és molt difícil fer això a la Lliga, però ja et dic que pot passar de tot. Nosaltres jo crec que tenim un molt bon equip i molt perillós, i jo crec que ningú, cap de la resta d'equips els agrada creuar-nos amb nosaltres a play-offs, segur, perquè tenim, jo crec que tenim moltes armes i moltes possibilitats en el nostre equip, i tant en atac com variants en defensa. No som un equip gens fàcil per la resta d'equips. Llavors jo el que li he de dir a la gent és que confiï i que, bueno, quan toqui venir aquí, sobretot, doncs que donin el màxim i sobretot intentar rascar aquí els dos partits que tindrem, que estic segur que tindrem dos partits segur aquí.
3: Doncs, Pol Figueres, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al nostre temps de ràdio i fins aviat.
15: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
3: I Jordi, també t'ha dit que fins aviat, que continuem amb la programació.
13: I tant.
3: I com aquests dies, ja sabeu, estem mirant de propernos sempre amb l'interès d'aquestes trobades i premis literaris mediterranis d'Albert Camus, això ens permet conèixer moltes diferents veus. Però més enllà de pensadors, filòsofs, coses molt profundes, també tot plegat, aquestes trobades implica art, cultura i la possibilitat de, i serà el cas, que aquest 8 de maig puguem mirar de veure en acció la companyia La Soledad. Per aquest motiu, ens duen Què és l'aigua, que podrem veure a partir de les 6:15 en el marc, concretament a la Galeria Hauser & Wirth, que és el punt de partida que tenen aquestes trobades enguany. Per ratllar-ne, avui volem ratllar d'aquesta idea que va ser creada del servei del nostre convidat, Marc Caelles, que és de la companyia La Soledad. Bon dia.
16: Hola, bon dia, què tal?
3: Comenta'm un poc de la companyia i d'aquesta performance.
16: Bueno, la companyia La Soledad la vam crear l'Esteban Feuni de Colombí, jo a Bogotà, a Colòmbia, fa uns anys, a un barri que es diu La Soledad, no? Que just estàvem allà convivint uns mesos preparant una peça que es diu El Paseo de Robert Balser, que és una peça que portem fent 15 anys i que, bueno, és un recorregut per diferents barris d'una ciutat, no? Aleshores, bueno, el que és l'aigua, pues, a partir dels nostres viatges, crec que tot va començar a Cuba, no? Que estàvem allà a l'Havana, amb un projecte, i llavors ens vam recordar d'un poema del Virgilio Piñera que diu La maldita circunstància de l'aigua por todas partes, no? I aleshores, que així comença un poema llarg, i llavors vam començar allà a pensar en el tema de la insularitat i de l'aigua, i després, bueno, tot va derivar en una peça, pues, poètica sobre el tema de l'aigua, on la fem servir, pues, això, com a escenografia, com a tretzo, com a música, com un element material que impregna un grup d'escenes, de quadres, no? En el qual, pues, d'aquest gènere híbrid que són les arts en viu, no? Vull dir, hi ha una mica de dansa, una mica de performance, una mica de cinema expandit, una mica de teatre, no? I així, resumint una mica, pues, és així la proposta, no?
3: Mira que et dona joc, eh? Perquè l'aigua són moltes coses. A part de que calma la set, nosaltres venim al món doncs, pràcticament dins una bossa amb aigua. Però més enllà d'això, mirant amb les diferents formes en què podem referir-nos a l'aigua, fins i tot alguna veu deia en el futur no hi haurà guerres pel petroli, hi haurà guerres per l'aigua o per la manca d'aigua. Bueno, nosaltres vivim a una illa, no ens hauria de preocupar, estem envoltats d'aigua. No sé quina mena de quantitat de reflexions en poden sortir d'aquí.
16: Sí, clar, vosaltres, o sigui, clarament envoltats d'una illa, però justament hi ha aquesta... Lo paradòxic és que després, pues, hi ha problemes teníem amb aigua potable, no? Vull dir, aquest problema, perquè esteu envoltats d'illa, com bé sabeu, l'aigua del mar, i tot el tema que hi ha també amb la massificació turística, el tema de les piscines, no? El tema dels aqüífers... Bueno, tot això hem pogut xerrar una mica amb la gent del GOP, no? del col·lectiu ecologista, i també, vull dir, hem fet un petit treball de recerca dins de les limitacions, pues, que implica de pocs dies, perquè sempre intentem que hi hagi una part documental, no?, que es filtra la peça, no? La peça que té com alguna estructura fixa, però llavors també està oberta a permear-se, no?, d'aquesta aigua de cada lloc, no?, de la problemàtica. Aleshores vam estar uns dies a Mol, vam conversar amb una sèrie de gent i, bueno, algunes coses s'han filtrat a la proposta, no?, que serà única pel divendres, no?
3: És una oportunitat, en tot cas, perquè el públic l'abraci. Quina mena de públic? Vull dir, està un poc restringit per edat o no necessàriament? El missatge és per deixar-nos un poc doncs, mullar del que és l'esquitx, del que proposeu, independentment del tipus de perfil de públic que vingui?
16: Sí, jo crec que el perfil de públic és... Sí, no està ara d'un perfil concret. Hi ha una mica de... Crec que tothom... li pot trobar la seva connexió. També és aquesta idea de treballar l'espai públic, no?, com el paisatge, no?, com emmarcar-lo, no?, com dialogar amb ell, no?, a veure què passa, diguéssim, amb aquesta escenografia real, no?, entre cometes, no?, llavors com la impregnem de poesia o com ens deixem com entendre com la pròpia la pròpia màgia del lloc, no? Com que l'emmarquem i intentem com focalitzar la mirada, no? Com aquesta mirada present, curiosa, no? Que assenyala determinats punts per una mica, bueno, intentar aquesta cosa...

0: agafar-ho per aquí i pensar que compartir l'aigua també és un gest, això, de compartir entre diferents?
1: Sí, total, no? Diguéssim, aquest compartir, vull dir, és una mica també l'esperit nostre de... Vull dir que aquesta companyia, la soledat, que nosaltres diem que som soletats que ens acompanyem, no? Que en principi som l'Esteban i jo, però amb cada projecte que fem ens acompanyem de noves soledats i en aquest cas pues, compartim aquesta aigua, no? Aquesta aigua que és de vida i ens la compartim una altra i de fet hi ha un petit ritual amb el públic al final que ara no desvetllaré en què això es posa de manifest, no?
0: Doncs no volem avançar més, però sí que volem veure-ho i disfrutar-ho. Recordem els nostres oients. 8 de maig arrenca les trobades en aquesta inauguració que es desenvolupa a la Illa del Rei. A partir de les 6:15 d'aquesta performance, una de les diferents qüestions que es desenvolupen, com dèiem, en l'edició d'enguany de les trobades, i en Marc Caelles des de la companyia La Soledat amb què és l'aigua. Gràcies per haver-nos acompanyat avui i molt bon dia.
1: Molt bé, gràcies a tu. Bon dia.
2: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroy. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroy.com.
3: Un buen descanso se nota en la cara, en el ánimo y en tu día a día. Es el momento de renovar tu bienestar en Country Eye. Disfruta de nuestras grandes rebajas, con descuentos de hasta el 60% en colchones, descanso y mucho más para tu hogar. Ven a visitarnos en la calle Ruiz y Pablo en Alayor y déjate asesorar por profesionales experimentados que saben lo que tu espalda necesita. Country Eye, hoy y siempre contigo.
4: ¿Aún no conoces Sabouerdas Golf? Restaurante Sabouerdas Golf de Son Park. Abierto a todos. Descubre nuestro menú diario a 18 euros o date el capricho del menú fin de semana a 22 euros. Paellas y pizzas con servicio takeaway. Horarios y menús en nuestro Instagram. Reservas al 689-22-43-12.
5: Sacaló ya arribat. Y al Torronero també. Gaudeix d'estiu amb els millors gelats artesanals, sucs naturals i la nostra exquisita orxata casolana. I per descomptat, no pot faltar la clàssica pomada granitzada amb llimona natural, ideal per refrescar-se com toca a Menorca. Des del Torronero, us donem les gràcies per la vostra fidelitat i us esperem, com sempre, amb un somriure al carrer de l'Àngel de Set de Mó. El Torronero, més de 130 anys, endolcint la teva vida amb la il·lusió de sempre.
6: Fincas Toyo Pons. Trámites de compraventa, contratos de alquiler, administración de comunidades de propietarios. Nos avala nuestra experiencia con la Asociación de Expertos Inmobiliarios y con el Colegio de Administradores de Fincas de Balears. Encuéntranos en fincastoyopons.com y en calle Borjamoll 43 de Mahó. Tu hogar te está esperando en Fincas Toyo Pons.
7: Para ti y también para ti en Eroski te damos la manzana Golden Granel a 1,95 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
0: 12:44.
8: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 6 de maig amb Edu Zendan. Bon dia.
9: Bon dia, Lluís.
10: Hoy por hoy, Cadena Ser.
0: Govern Balear, Consell Insular i Ajuntament de Mó invertiran en els propers 5 anys fins a 10 milions d'euros mitjançant el Consorci del Penya-Segat del Port de Mó per consolidar-ho.
9: Sí, aquest full de ruta pactat entre l'Ajuntament, el Govern de les Illes i el Consell Insular de Menorca arrenca aquest mateix 2026 amb una partida inicial de 2,7 milions d'euros. Les actuacions prioritàries es concentraran en dos punts especialment crítics per la seguretat del port, la zona de la costa d'Esmoret i la d'Hisenda. I el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, destacava a més aquest matí en roda de premsa la importància de planificar a 5 anys vista. L'escoltem.
11: És que aquest acord no només va per al 2026, sinó que és un acord que és a llarg termini, és un acord que arriba fins al 2030 i, per tant, permet no només actuar en aquelles coses que ara són més urgents, sinó planificar un poc aquestes inversions.

0: Entre Músiques, un programa dirigit i presentat per Antoni Salvador.
1: Hola, gràcies per sintonitzar Ràdio Menorca Cadena Ser, gràcies per escoltar el programa Entre Músiques, que, com sabeu, és una xerrada amb un convidat o convidada que ens arriba dels diversos mons que interessen a la nostra societat menorquina: el món social, el món cultural, el món esportiu, polític, on posem músiques que han format part de la vida del convidat. Avui el convidat en el nostre programa és en Luis Alejandre Sintes. Gràcies, Lluís, per ser aquí, per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu, Toni. Bon dia.
1: Bon dia. Lluís, la primera vegada que tenim una militar de carrera en aquest programa vam tenir fa uns anys en Francesc Fornals, i vull dir, la veritat és que va ser molt agradable, i avui tenim en Lluís. El Luis Alejandre Sintes neix a Mo dia 4 de juny de 1941. Està diplomat d'estat major, continua els seus estudis en l'Escola Superior de Guerra de París. El 1990 comença un periple de missions a Nicaragua, El Salvador i Guatemala, sota la bandera de les Nacions Unides, i també en quatre rondes de negociacions sobre Colòmbia. Director de l'Acadèmia d'Infanteria de Toledo, director general del Gabinet del Ministeri de Defensa, capità general de Catalunya i cap d'estat major de l'exèrcit, assumeix responsabilitats a Bòsnia, Iraq i Afganistan. Per part de les Illes Balears se li concedeix el Premi Ramon Llull. Avui presideix la Fundació Hospital de Silla del Rei, en Esport de Mo. És autor també de tres llibres d'història. Escriu periòdicament una tribuna en el diari La Razón i col·labora en programes de televisió, ràdio i premsa nacional i locals. Lluís, he abreujat molt el teu currículum, simplement he dit lo prioritari, lo major. Estàs casat i tens tres fills. Des de la teua infància no coneixem massa cosa, o sigui, els es que vivim a Ponent, supos que els que viuen a Llevant també. Va ser ben prest i te'n vas anar ja
2: En 18 anys jo estudia a la Salle, en principi, i després a l'Institut d'Ensenyança Mèdia de Mo, que és un primer curs que van ja conviure els lots i els lotes, que per això va ser molt important. Era 60 alumnos, 30 de cada sexe. O sigui, això va permetre...
1: Tu vas viure, direm, en l'edat que ja que sí, tens, sí, sí. Una escola mixta?
2: No, l'Institut d'Ensenyança Mèdia era mixto, cosa que jo he valorat moltíssim sempre, no? Per créixer en un sistema de conèixer molt bé i de tenir amistats que els conserva més amb elles. Perquè jo, en 18 anys, vaig partir cap a l'acadèmia sí que era de més d'homus, i bueno, vaig començar un periple de viure fora, 2 anys a Zaragoza, 2 anys sí. A Toledo, vaig anar directament amb una bandera paracaidista. Les banderes paracaidistes, on vaig fer 10 anys, borinaven entre Alcalà, Les Palmes i el Sàhara, con lo cual, sí, la manera que tenia fills anava baratant de casa i de puestos, després ja
1: fent les coses tan majors. I te'n manaves, venien per tot?
2: Sí. Ells, a vegades, bueno, jo els dic, heu d'espavilar, però tenc fills que han fet el batxillerat en 4 instituts diferents.
1: Carai.
2: Lleida, Ferrol, Mo, i després finalment a Madrid. Jo sempre dic que espavilen, havien d'espavilar.
1: Em vas posar que una de les músiques, bueno, unes músiques que escoltàveu de jovenet, era música, vas posar clàssica i espanyola.

0: he posat aquest tros de música espanyola clàssica d'en Falla, la Vila Breve, però que teua, ta mare tocava violí i ton pare piano.
1: I l'avi meu també tocava molt més piano, i el senyor Benet, que era un bon músic de l'orgue de Santa Maria, era copa de sa família, i que s'ambient que jo visc a ca meua és un ambient musical indiscutible.
0: Però tu, direm, me vas posar que sa guitarra és l'únic que toques.
1: Bé, vaig començar a tocar harmònica, vaig tocar sa guitarra, i ja quan vaig ser un poc més gran ja van seguir l'evolució de tots aquests grups en anglès. Ja t'he dit que a Zaragoza ja van formar un que es deia Celta Bolomar Boys. Els Celtes, sí, és perquè formava Celtes d'aquella època. El Bolomar és un pastel que m'adonava a l'acadèmia, que era immenjable, i es formava part. Bueno, i com que tot eren brotes boys i altres boys, van agafar
0: estil. Per cert, vull dir, tu en els 18 anys te'n vas anar cap a l'acadèmia. Jo no ho sé, des del meu desconeixement, o sigui... Semili no ho vas fer com a mili normal.
1: No, va,
0: ja, directament ja vas passar a acadèmia
1: militar, això mateix.
0: I com es passava directament així a militar?
1: Bé, segueix el sistema igual. Tu ingresses a una acadèmia militar, de fet, allà fas un servici militar, són 5 anys, en el meu temps, bueno, i actualment, con lo qual també te convolidava. A més, en aquella època interessava que ingressés gent jove, i bueno, i l'acadèmia i la vida a Zaragoza, que era molt alegre, jo vaig descobrir, vaig passar de molt a Zaragoza, i és una ciutat alegre, amb vida, eh? Jo a Zaragoza vaig descobrir un món nou, vaig enamorar de Zaragoza, de ser zaragozana, de tot el que havia per allà. I sí, certament vam entrar dins el món de la música, perquè la música, jo crec que de les belles artes, és la més important, és la que cala més.
0: I també de la música popular, te'n posaré una...

0: Tu em vas posar que vau fer de taloners del Duodinàmic.
1: En el Casino de Zaragoza us van convidar que cantéssim. Però jo era molt familiar, ningú cobrava res, i de pronto van cantar dos soldats que feien Semilla de Zaragoza i el Duodinàmic. Ni eren conscients ni sabien qui serien, però ja se coneixien. I se'ls va seleccionar, ja sabia que aquella gent prometia. Sí. I va dir no. Que van fer de taloneros o el Duodinàmic.
0: I aquest grup que me comentaves antes, Celtas Bolovan Boys...
1: Eren cinc veus, sí. Dues guitarres, i cantaven molt suau, en anglès, ja copiaven el model, ja copiaven aquest model de música, que eren balades irlandeses, que era el que estava de moda en aquella època.
0: Sí. En aquests anys, diríem, de joventut, tu vas conèixer ja sa dona allà, diríem...
1: Quan... No, sa dona era de molt, jo ja...
0: Te vas casar molt jove, doncs?
1: Sí, va quedar molt jove. Amb 23 anys. I amb 27 tenia 3 fills, ja. Dic, era una altra generació, eren altres temps, eh?
0: Sí, no, realment eren sí que es va. I com te deia, si no... el concepte, bueno... Aquest que jo te deia abans, si havies fet 100.000, entre cometes, vull dir, tu consideres que el fet de fer 100.000 és una cosa que s'hauria de continuar fent, o trobes que ja està passat perquè el concepte militar i de, és diferent de defensa de lo que era, diríem, abans?
1: El concepte i societat han embretat moltíssim. En aquella època encara seguíem els paràmetres de la Revolució Francesa, del Ciudadano en Armas, que tothom... Això va caure pel propi pes. Ara, com han fet a França, intentar donar unes setmanes o uns mesos en llibertat de temps perquè tothom passés per un mateix, integrant societats, que són integrar societats vol dir que es coneixia gent, bascos amb extremenyos i extremenyos amb malagueros, no era dolent, no seria dolent. De fet, hi ha molta gent que me demana, i jo dic, jo no depenem d'això, si ho desgovern de turno o dels diputats que ho demanin. Molt de pares m'ho demanarien que hi hagués unes sessions en la qual en els joves els passés a cert concepte de disciplina, de coneixement de societat, de la Constitució, de ser el que són en història sense malformar. I, vamos, això no depenem dels militars, sinó depenem de la pròpia societat i els seus representants, que són els diputats.
0: Tu em vas posar que no eres massa partidari en aquella època dels Beatles. I jo te pos que sóc aquesta balada que els Beatles.

que no eres fan. Que en aquell moment, com que te'n vas anar cap a Canàries, eres fan d'un altre grup, es veu? Que el tenim, que seria aquest.

0: està vendent, eh? Molt alegre.
1: Bé, m'he d'explicar, certament jo a Canàries descobresc un altre món molt més inglès que estem avançada a Canàries.
0: On estaves? A quina illa? A quina illa?
1: A les Palmes, a Canàries. A la Rioja, és un curter que hi havia allà.
0: Sí.
1: I certament, els començaments dels Beatles, jo després l'he valorat moltíssim.
0: No, clar.
1: Però tinc que reconèixer que en aquella època no m'estiraven. I, bueno, m'estimen més Canàries. I amb el Sabanell, a més, tenia una connexió molt directa, perquè un amic meu, company de professió, que a més va viure en Johnny Carau, a Guatemala, a Perico, tenia un germà que era metge que cantava amb els Sabandellos. I tota aquesta coral, la procedència dels Sabandellos, que tots eren enginyers, i era una mescla social impressionant, i la forma que cantaven ja els ells, sí, era impressionant. I tenc un detall, jo amb els anys, sent ja cap d'estat major, vaig anar de visita tècnica o de visita oficial a Tenerife. I en Pedro, aquest sabia de sobre que m'agrada el Sabandellos, i com a sorpresa, amb un sopar que em van donar, no va aparèixer tot aquest coral que era de la Laguna, no, ja clar, de Ligios, havia tornat gran, van venir un grup allà a cantar sol.
0: Ah, bé, i va ser preciós, va ser molt, molt polèmic.
1: Emocionant.
0: A Canàries, de Canàries, o sigui, es destí ja... Havies anat primer a Saragossa, de Saragossa vas anar...
1: De Canàries,
0: a Canàries.
1: Canàries vaig al Sàhara.
0: Al Sàhara?
1: Del Sàhara tot el Carà.
0: Espera, al Sàhara, en quina època hi vas anar? Aquesta època?
1: No, era una època que ja el Sàhara era espanyol,
0: ja és, sí,
1: era dur, començava fosfatos, que hi havia qualque problema, però per què dius estem al Sàhara com a força d'intervenció immediata, perquè teòricament... eren gent que havien d'arribar en els primers llocs, però això és relatiu,
0: sí,
1: perquè el Sàhara per als paracaidistes és molt dur. Tothom se pensa que el Sàhara serà neta, blana i suave. El Sàhara és... jo me'n recordo perfectament que saltàvem a les mines de Bucrà, que nosaltres érem la seva reserva, i un prim, el botiquín de lesionats i ferits, i si n'hi ha de Bucrà, va dir, cony, m'ha de ajudar a tenir-ho amb altres, que veniu aquí amb un prim, el botiquín.
0: Però, bueno, clar, és que allò tot és un pedregal.
1: És una dura, havien de saltar
0: molt. El que dius, el Sàhara no és el que veiem abans de les pel·lícules, aquelles muntanyes precioses.
1: Havien de saltar entre els canvis de vents, a les 5 i mitges de matí, perquè si no després pujaves vent, els vespres eren difícils, era complicat.
0: Aquest grup també és un grup que... sona molt poc avui en dia, però que en el seu moment va tenir molt d'èxit.

0: Cinco Latinos.
1: Cinco Latinos, sí. Fixa que sempre m'inclin a corals, a grups, sí, més que individualitats, me'n vaig sempre més a grups com aquests. A Cinco Latinos me'n coneix, el van ballar sobretot, perquè així com el Sabandell on es podien ballar, aquests sí que eren bailables.
0: No, allò era un altre tipus de música.
1: Aquests eren bailables.
0: En sa vida militar, que és molt ampli, és a teua, has tingut relacions en dos governs molt diferents, o sigui, un govern del Partit Popular propi i un govern del Partit Socialista. Diríem, sa visió que se té des del ministeri, per dir una cosa, és similar a d'un partit que a d'un altre? Vas notar moltes diferències quan tu vaig ser capità general i tot?
1: Sa primera fase... A la primera fase, no. Van baratar molt el 2004 amb els governs Zapatero i les noves lleis aquestes de memòries, etc. Però, bueno, a nivell militar nosaltres hem estat, jo crec que hem estat neutrals, hem acceptat clarament les direccions polítiques. Jo, de fet, dic, som un cap d'estat major que vaig desplegar a Iraq amb un govern de Aznar i me vaig replegar amb un govern Zapatero i no vaig registrar. Crec que les responsabilitats de les feines militars corresponen als governs. I la Constitució ho diu ben clar. I nosaltres estem, podem opinar, certament podem opinar, però on jo poso el carreig vermès, quan volen entrar un poc en l'ètica nostra, en la vocació, el caràcter militar, la carrera militar entranya sacrifici, vocació, certes avantatges de puntualitat, de paraula, i quan entren en aquests interioritats és tal vegada quan protestem.
0: Estem quasi a punt d'acabar, Lluís, veig que amb els minuts mos han passat, i bueno, dins la Lletxilla del Rei, que és una cosa que jo m'interessa molt, perquè estic molt content de com funciona, quines sales funcionen més? O sigui, o millor dit, te diria, des d'aquí hi ha la galeria, hi ha molta gent que ve a la galeria, però que també aprofita per fer... Que hi ha sales que tenen més èxit unes que les altres. Sí. Quines són les que trobes?
1: De fet, nosaltres, per anar a ritme de galeria, aquest estiu hem fet 4 visites guiades cada dia.
0: Sí,
1: això
0: sí.
1: És un esforç de
0: voluntaris. Ho vaig veure, que fa 2 setmanes que vaig venir,
1: És un esforç de voluntaris fort. I després que hem fet les sales, quan nosaltres no hi som, no hi ha visita guiada, hem posat un cordó, l'ha deixat oberta, perquè si em pugui badar...
0: El manco la pots veure.
1: La pots badar. Jo dic que és badar sempre important. Sales més distinguides, el que és farmàcia, per això en farmàcia tenim una verdadera sala. Després la part de la capella anglicana, que és poc coneguda, perquè a Menorca no hi ha altres capelles, més capelles anglicanes, o hi ha un castell. I després, sobretot, la sala Roma. La sala Roma entranya explicar aquest hospital que va començar en 1611, però com es va servir en plena la Guerra Mundial. Com un nàufrago cremat d'un acorassat l'any 43, nosaltres havíem sortit d'una guerra, però en plena Guerra Mundial cerquen un port neutral on anar a conèixer i es curen d'aquest hospital.
0: Sí.
1: Moriran 26, perquè moren 26, però se'n salven 300 i pico. I clar, això, especialment pels estrangers, i no de dir pels italians, els italians es posen a plorar ja.
0: Clar, però se paga, expliques allà la història de que aquest creuer el van dinamitzar els alemanys.
1: Els teus amics.
0: Els teus amics, els socis, els aliats. Vull dir, és curiós, eh?
1: Es fer un repàs, de la història. Mai més hauríem de tenir guerres entre els europeus. I la solidaritat que van trobar aquests mariners a Menorca, que vosaltres vau fer jersers per ells, perquè venien... Diu, no tenien, no és que no tinguessin roba, doncs que no tenien pell, perquè venien cremats. Aquest missatge que hi passa, que l'ha remput Ucrània perquè tornava a la guerra a Europa, cosa que pensaven nosaltres que mai...
0: Mai passaria. Bé, Lluís, no tenim més temps. Gràcies per haver vingut, gràcies per haver estat aquesta estoneta amb nosaltres. No et salvaràs de que posis la música que més t'agrada, eh? Ho farem ara al final, que és aquesta d'Ava, mamma mia, que és que escoltes, no te canses d'escoltar.
1: Bueno, quan tu m'adés, de música de pel·lícules, el moment d'Ava, que està molt bo, va desbordar en la pel·lícula, perquè a més,